0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

FIS.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
2: la teva companyia diària.

0: pensament.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh, yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que solo intento decir, por ti de repente, la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Cada...

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 599 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 17 i 18 de juliol del 2026. Programa que us acompanya amb les millors sardanes, les peces més emblemàtiques i amb novetats que mantenen viva la nostra dansa. La sardana no només és música, és sentiment i identitat. És la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. I arrenquem el programa d'avui amb la sardana del compositor de Sant Hilari Sacalm, Miquel Tudela i Benavent, Obligada de Fiscorn. La va escriure a l'Enric Estrada per al seu lluïment. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona i el solista, el propi Enric Estrada. El seu títol, El Fiscorn de l'Enric. Amb ella felicitem a tots els Enrics i Enriquetes que han celebrat la seva onomàstica el passat dilluns dia 13, però molt especialment de Figueres l'Enric Bellapart, l'Enric Joanola i l'Enric Oliva, de Fuixà l'Enric Llanes, de l'Escala l'Enric Laoz, de Mollà l'Enric Pedrisa, de Sant Feliu de Pallerols l'Enric Colom, de Vilafant l'Enriqueta Bach i l'Enric Simón. I en Xavi Roig felicita a l'Enric Noguer, a l'Enric Martí i l'Enriqueta Delgado, que a més és el seu aniversari. Moltes felicitats a tothom.

l'Enric Estrada, acompanyat de la Cobla Sant Jordi, ens acaba d'interpretar el Fiscorn de l'Enric, sardana que li va dedicar per al seu lluïment a Miquel Tudela. La propera és del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli. El seu títol, Claró de Posta, l'interpreta la principal de la Bisbal, el tenor en Josep Gispert i el tible en Joan Parés. Aquesta se'n va cap a Caldes per a felicitar per la seva onomàstica a l'amic Enric Bosch de Celrà. L'Enric m'havia comentat que el fill d'en Bou era el seu barber. Moltes felicitats, Enric, de part de la Carme, en Sebastià, l'Esperança i nostra. Una forta abraçada.

De Vicenç Bou i Geli, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat Claró de Posta. Del castelloní Josep Bany i Reinal escoltarem Idili Mariner. Està interpretada per la cobla Marinada. I és a Castelló d'Empúries que se'n va per a una doble felicitació. El dilluns dia 13, la cosineta Carme Auger i el bon amic Joan Vergés celebraren els seus respectius aniversaris per als anys de tots dos. I a la Carme, moltes felicitats també per la seva onomàstica del dia 16.

La Cobla Marinada és qui ens ha ofert Idili Mariner, de Josep Blanc i Reinal. De Narcís Costa i Ventura és la propera. El seu títol, L'escala m'enamora. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. De Figueres, en Josep Cofí i tota la família la dediquen a la seva esposa, la Sara Astor, per a felicitar-la per la seva onomàstica celebrada el passat dilluns dia 13. Moltes felicitats, Sara.

L'escala m'enamora, de Narcís Costa i Ventura, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del compositor de Cabrils, en Sigfrid Galbany, escoltarem El nostre carrer estret. Està interpretada per la cobla La Flama de Farners. Aquesta també se'n va cap a Castelló d'Empúries per a felicitar a la Justa Bulacell, que el dilluns dia 13 va celebrar el seu 96è aniversari. I aquest diumenge dia 19 és el seu sant. Moltes felicitats, Justa, de part de les filles, netes, tota la família i, com no, també nostra.

Acaben d'escoltar El nostre carrer estret, extensífric El bany i abril, i l'ha interpretat la cobla La flama de Farders. De Jaume Burjacs i Gispert escoltarem L'amic Frederic. Està interpretada per la cobla La principal de la Bisbal. Aquesta se'n va cap al Rosselló, a Sant Feliu de Vall, per a felicitar a la Clàudia Fanta, que el dimarts dia 14 fou el seu aniversari. Per molts anys, Clàudia.

0: interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar l'amic Frederic, és d'en Jaume Bruixacs i Gispert.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Del figuerenc Càstor, Aiguabella i Fàbrega escoltarem l'obligada de tible Riallera, interpretada per la Cobla Sabadell, el solista en Josep Valllaure. I és per a felicitar a l'amic i company de Figueres, en Miquel Aiguabella, que el dimarts dia 14 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Miquel.

Josep Valldaura, el Tible, amb la Cobla Sabadell, ens han ofert Riallera, és d'en Càstor, Aigua Vella i Fàbrega. Del també figuerenc Florenci Mauner i Marimon escoltarem David, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. La Montserrat Mauner i tota la família la dediquen al seu espòs, en Joan Prat, que el dimecres dia 15 fou el seu aniversari. Per molts anys, Joan.

Acaben d'escoltar David, és d'en Florenci Malné i Marimon, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del compositor Joan Jordi Beumala i Sant Pons escoltarem La Mallerenga, està interpretada per la cobla de Montgrins, és obligada de tible, el solista a Marcel Artiaga. Amb ella felicitem a la Rosa Parramon de Figueres, que aquest dimecres dia 15 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Rosa.

Marcel Artiaga el Tible amb la Cobla Montgrins ens acaben d'interpretar La Mallarenga, és d'en Joan Jordi Beumala. La Pepita dels Camps de Garriguella, tota la família i nosaltres felicitem el seu marit, en Ventura Vila, per la seva onomàstica celebrada el passat dimecres, dia 15. Moltes felicitats, Ventura. La sardana, com no podia ser, Vilamaniscle, de Josep Masó i Quer, interpreta la Cobla Atlàntida.

La Cobla Atlàntida ens acaba d'interpretar Vilamaniscle, és d'en Josep Masó i Quer. L'amic i company de Santa Coloma de Farners, en Joan Cofí, el dimecres dia 15 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan. Per a tu la sardana que el mestre Josep Coll i Ligora li va escriure en el teu avi, amb el títol de En Cofí Flaguer, l'interpreta la Cobla Bisbal Jove.

Acaben d'escoltar En Cofí Flaquer, és de Josep Coll i Ligora i l'ha interpretat la cobla Bisbal Jove. De Jordi León i Royo escoltarem Dolors Encisadora, està interpretada per la cobla Sant Jordi. Aquesta se'n va cap a Viladamat per una quadruple felicitació. En Pere Font i tota la família feliciten per els seus aniversaris a la seva esposa, la Dolors Anglada, i a la seva neta Marina Bueno, que els celebraran el dimecres dia 15. El dijous dia 16 fou el net en Gerard Cano, i el divendres dia 17 la neta Núria Bueno. Per molts anys a tots!

0: Dolors Encisadora és de Jordi León, ens l'ha interpretat la cobla Sant Jordi.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 18 de juliol, a Ceret, 68è Festival de Sardanes, a les 10 del matí, a la plaça de la República i a les cobles, la principal de Llobregat i Mil·lenària. Al Vendrell, a Sant Salvador, plaça de Sant Salvador, a les 7 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Ressò dels Dansaires del Penedès. A Ripoll, a la plaça de la Llibertat, a 7:45 del vespre hi ha la cobla Vents de Riella. A Camós, a plec de Santa Magdalena, sortint de missa de 7:45 del vespre, hi ha sardanes amb la cobla la principal de Porqueres. A Palafrugell, a la plaça Nova, a les 8 del vespre hi ha ballada amb la cobla Rossinyolets. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre hi ha la cobla principal de Banyoles. Al Barcarès, per vis a l'església, a les 9 del vespre, ballada amb la cobla Sol de Banyuls. A Artés, hi ha ballada a les 10 del vespre amb la Bell Puig Cobla. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla principal de Cassà. A Lloret, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. I a Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'octubre, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Mediterrània. Per aquest diumenge, dia 19 de juliol, a Ceret, 68è Festival de Sardanes. A 2:45 del matí, en el Boulevard Jofre, cobla la principal del Llobregat. I a les 9 del vespre, en la plaça de l'Església, hi ha ballada amb les cobles principal del Llobregat i Mil·lenària. A Ripoll tindrà lloc el 73è aplec en el passeig de Regull. Matí a 2:45 i tarda a 4:45. Cobles, Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenible de Sabadell. Aquí a Vilafant és la festa del Carme. En la plaça Major, a les 11 del matí hi ha sardanes amb els Rossinyolets. A Blanes, cicle d'estiu a l'Hospital de Sant Jaume. A les 11 del matí hi ha la cobla banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Navata, a les 12, ofici solemne i tot seguit a l'era de l'obra, ballada amb la cobla de principal de Cassà. Hi ha vermut popular. A Puigcerdà, a la plaça Cabrinetti, a la 1 del migdia hi ha sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A Sant Gregori, a la zona exterior dels Pins de la Pineda, a 6:45 de la tarda hi ha ballada amb la cobla principal de Porqueres. Al Vendrell, a la Rambla, 43è aplec, a les 6 de la tarda, cobles Reu Jove i Ressò dels Dansaires del Penedès. A Quart, a la plaça de les Terrisseres, a les 7 de la tarda hi ha la cobla Montgrins. A Rupià, a la plaça de Vall, a les 7 de la tarda hi ha sardanes amb la cobla Bisbal Jove. A Palamós, en el passeig de Mart, a les 8 del vespre hi ha la cobla de principal d'Olot. A Palafrugell, a la plaça Nova, a les 8 del vespre hi ha ballada amb la cobla de Fama de Farners. I a Calonge, a la plaça de Catalunya, a les 10 de la nit hi ha la cobla Ciutat de Girona. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana! Dilluns, dia 20 de juliol, a Puigcerdà, a la plaça Xierbec, a les 12 del migdia, sardanes amb la cobla Salvatana. A Palafrugell, en l'església de Sant Martí, a les 12 del migdia hi ha missa i dues sardanes. I a la plaça Nova, a les 8 del vespre, hi ha ballada amb la cobla de principal de Lisbal, amb el ball de festeig a la mitja part de les sardanes. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la cobla La Flama de Farners. Dimarts, dia 21 de juliol, a Girona, en el parc de Vista Alegre del carrer Carme Vista Alegre, a 7:45 del vespre hi ha sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. A Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, 7:45 del vespre, cobla banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Bisbal Jove. I a Vilabreig, a la plaça de la Llibertat, a les 9 del vespre, hi ha sardanes amb la principal de Banyoles. Dimecres, dia 22 de juliol, a Tiana, en el Parc Antic del Camp de Futbol, a 9:45 del vespre, Festival d'Estiu de Cobles i Compositors. Cobla Lluïsos de Taradell, compositors Xavier Capdevila Sangles i Ferran Carballido i Enric. A Cadaqués, en el passeig, a les 8 del vespre, hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Palamós, en el passeig, a 2:45 del vespre, hi ha la cobla Juvenible de Sabadell. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a les 10 de la nit, cobla Ciutat de Girona. I a l'Escala, a la Riba, a les 10 de la nit, cobla Vila de la Jonquera. Dijous, dia 23 de juliol, a Banyuls de la Merenda, a la plaça de Pol Reig, davant de Mart, a 2:45 del vespre, hi ha la cobla Mil·lenària. A Pals, en el pati de Calapruna, a les 10 de la nit, concert de música de cobla, un mar d'emocions amb la Salvatana. A Calonge, a la plaça de la Concòrdia, a les 10 de la nit, hi ha la cobla principal de Banyoles. A Vilanova de la Muga, a la plaça, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Rossinyolets. I Llançà, a la plaça Major, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Baix Empordà. Divendres 24 de juliol, a l'Armentera, a les 12 del migdia, a l'església, ofici solemne i concert de sardanes amb la cobla Servianenca. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Catalunya, hi ha ballada de sardanes amb la cobla La Moreneta. A Santa Cristina d'Aro, a la plaça de Mossèn Valdir i Reixac, a 8:00 del vespre, hi ha la cobla Foment del Montgrí. A Argelaguer, a la plaça, a 9:00 del vespre, hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Figueres, ballada d'estiu a la Rambla, a 10:00 de la nit, amb la cobla la principal de Cassà. I a Sant Feliu de Guíxols, en el passeig de Mart, a 11:15 de la nit, cobla la principal del Llobregat. Per el dissabte 25 de juliol, a la Canya, en el Parc de la Canya, a les 5 de la tarda tindrà lloc el 22è Aplec de la Garrotxa, Cobles Bisbal Jove, Juvenible de Sabadell i la Principal d'Olot. A Platja d'Aro, a la Platja de Sant Pol, a 2:15 del vespre, Cobla Cervinenca. A Roses, a la Plaça de les Botxes, a les 10 de la nit i a la Cobla Genisenca. A Olot, al Firal, a les 10 de la nit i a ballada amb la Cobla Vila de la Jonquera. I pel diumenge 26 de juliol, a Espolla, a les 12 del migdia, en el pati del celler hi ha sardanes i vermut de Sant Jaume. I a 6:45 de la tarda, en la pista poliesportiva, ballada de sardanes, tot amb la Cobla Cervinenca. A Fortià, festa major, a la Plaça de Catalunya, a les 12 hi ha sardanes i vermutada amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Rubí, carrer de Sant Jaume, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la Cobla Contemporània. A Sant Joan de les Abadesses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda hi ha la Cobla Ciutat de Girona. A Avinyonet de Puigventós, a la plaça Pous i Pagès, a les 6 de la tarda ballada amb la Cobla La Principal de Banyoles. A Camp de Mànol, a la plaça de la Dansa, a les 7 de la tarda Cobla Verga Jove. A Blanes, en el passeig de Mart, 7:45 del vespre, Cobla La Flama de Farners. A Palamós, en el passeig de Mart, a les 8 del vespre, Cobla La Principal de Cassà. I a Calonge, a la plaça de Catalunya, a les 10 de la nit, Cobla La Flama de Farners. De cursets, en aquest moment, només és a Cadaqués, tots els dilluns a la tarda, a la terrassa de la Societat d'Amistat, a 7:45 de la tarda per als grups d'iniciació i a 7:45 del vespre per als grups de perfeccionament. I a la Bisbal, el mes de juliol i a l'agost, fan festa. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Banyoles, la Margarita Rostullat i en Josep Estanyol feliciten a la seva neta, la Laura Sella, que el dijous dia 16 va celebrar el seu 13è aniversari. Per molts anys, Laura. Per a tu la sardana que porta el teu nom, Laura, és del compositor Carles Rovira i Reixac. L'interpreta la Cobla Juvenible de Sabadell.

interpretada per la Cobla Juvenil de Sabadell, acaben d'escoltar Laura, és d'en Carles Rovira i Reixac. De Palau Saverdera, l'Àngel Barrot i tota la família feliciten el seu germà, en Pere Barrot, que el dijous dia 16 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Pere. La sardana és la del mestre de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. El seu títol, La Pepa Gallinaire, que serà la segona vegada que la programo. La primera fou l'abril del 2018.

Thank you.

La Pepa Gallinaire, de Jaume Bonaterra i de Bau, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Aquest dijous dia 16 fou la Festa del Carme, amb la sardana del compositor Antoni Albors Jacins, interpretada per la cobla Ciutat de Girona i el seu títol Carmina. Felicitem a totes les Carmens, però molt especialment a les Carmens de la colla de les Locatis de Castelló d'Empúries. De Barcelona, la Maria Carme Barba. De Besalú, la Carme Quintana. De Can de Bànol, la Carme Armadans. De Castelló d'Empúries, la Carme Espinosa, la Carme Navarra i la Carme Auger. De Figueres, la Carme Caselles Miret, la Carme Serrano, la Maria Carme Xatart Titell, la Carme Subirós, la Carme Martínez Dillong, la Carme Vicenç, que també la felicita la seva cosina, l'Anna de Castelló, la Carme Saúc, la Carme Pujolà, la Carme Medina, la Carme Folladosa, la Carme Torrent de Ventós i la Carme Casademont. De l'Escala, la Carme Pallarés. De Montesquiu, la Carme Pérez. D'Olot, la Carme Reixac. De Parets d'Empordà, la Carme Terrés. De Ribes de Freser, la Maria Carme Gili. De Ripoll, la Carme Tallant. De Vilafant, la Carme Gispert, la Maria Carme Joanola i Calvet, la Carme Bach, la Carme Rodríguez i la Maria Carme Xatart. De Vilatenim, la Carme Sobirà. De Palamós, la Maria Carme Joanals. I els del Corset de Sardanes de Vilabertran felicitem a la Carme Casanovas, a la Maria Carme Joanola, a la Carme Serrano i a la Carme Mateu. I en Xavi Roig felicita a la seva cosina, la Carme Roig, a la seva tia, la Carme Casademont, i a la seva cunyada, la Carme

Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Carmina, és de l'Antoni Albors i Assins. De Caldes de Malavella felicitem a la Carme Burg per la seva onomàstica d'aquest passat dia 16. Moltes felicitats, Carme, de part del teu Sebastià, de tota la família, l'Antoni i en Joan, la Montserrat, en Joaquim i la Rosa i l'Angelina i un servidor. La sardana és la que us va escriure en Tomàs Gili Membrado. Sentiment d'amistat, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Acaben d'escoltar Sentiment d'amistat, és d'en Tomàs Gil i Membrado, la interpretarà la cobla Ciutat de Girona. De Berga, en Joan Parera i la Dolors Orriols i tota la família feliciten la seva filla, la Mireia, que aquest divendres dia 17 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Mireia. Han escollit la sardana del mestre Francesc Mas i Ros, l'Aplec d'Artés. Està interpretada per la Cobla Marina i és la primera vegada que sonarà a Ràdio Vilafant.

Francesc Mas i Ros, la Cobla Marina, ens han interpretat l'Aplec d'Artés. Aquest divendres dia 17, qui ha celebrat també el seu aniversari és la Lola Pujol de Bellcaire. Per molts anys, Lola. Però tu la sardana estrenada a l'Aplec de l'Escala i que et varen dedicar. És del compositor Cifri Calvany, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. El seu títol, Com mola ballar amb la Lola.

0: De Cífic, Galvany i Abril, la Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar Com mola ballar amb la Lola.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De Castelló d'Empúries, la Maria Teresa Font felicita a la seva amiga, la Maria Teresa Masó, per el seu aniversari celebrat aquest divendres dia 17. Per molts anys, Maria Teresa. Per a tota la sardana que es va enregistrar a Castelló el 26 de març del 91. És del compositor Josep Maria Tarrides. El seu títol, Commemorant, l'interpreta la principal de la Bisbal.

de Josep Maria Tarrides i Barri, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Commemorant. Els avis Joan Peralta i Maria Rosa Seguer i tota la família feliciten la seva neta, la Gala Peralta, que aquest diumenge dia 19 celebra el seu 16è aniversari. Per molts anys, Gala. Per a tu la sardana del compositor Carles Rovira i Reixac. Els Jovencells, l'interpreta la cobla Juvenívola de Sabadell.

La Juvenívola de Sabadell ens acaba d'oferir Jovencells, de Carles Rovira i Reixac. Anem a per les estrenes. El passat dissabte, dia 11, a Llambilles, la Cobla Ciutat de Girona va estrenar la sardana del compositor gironí en Josep Antoni López i Álvarez, amb el títol de La Roca de les 30 Creus. Diu que és una roca situada entre la Font de Sant Cristòfol i Llambilles. Amagada al bosc en un laberint de camins i corriols, s'alça una pedra de mitjanes dimensions que es caracteritza per tenir més d'una trentena de creus esculpides a sobre d'ella. Se'n diu la Roca de les 30 Creus i dona nom al turonet on està ubicada. N'hi ha que estan molt ben esculpides, tot un treball ben fet. N'hi ha de més senzilles, n'hi ha de girades, n'hi ha de totes formes i tamanys. Els liquians han colonitzat part de la roca, però les creus segueixen esculpides allà on fa anys, o segurament segles algú les va esculpir. I per què? Hi ha una data esculpida, sembla que sigui 1471. Era llavors el paratge on hi havia aquesta roca un lloc de pas? Podria ser. El misteri queda per descobrir.

La Roca de les 30 Creus, de Josep Antoni López i Álvarez, ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona i fou estrenada a Llambilles el passat dissabte, dia 11. A Rubí, el passat dia 28 de juny, s'estrenava la del compositor Jordi León i Royo amb el títol de Rubí festejant el centenari. L'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

Rubí festejant el centenari. És d'en Jordi León i l'ha interpretat la Copa de la Principal de la Bisbal. De Ramon Vilà i Ferrer gaudirem de la seva sardana Calella Aimada, interpretada per la Cobla Marinada, i amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En successos, els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebia un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona o Tarragona. Més informacions, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, al nivell extrem, a 22 municipis de 7 comarques i al nivell 3 de risc molt alt en 235 municipis de 23 comarques. D'altra banda, el Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 275.000 segons els organitzadors en una manifestació amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol que es jugarà aquesta nit a Nova York. Ho farà al MetLife Stadium amb capacitat per 82.500 espectadors. Serà a les 9 del vespre, hora catalana, aquesta final entre la selecció espanyola de Lamine Yamal i la selecció argentina de Leo Messi. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Hola, amics. Comencem aquest programa de música de ballables, que l'anomenem així, l'embalat. I la nostra pista ja està a punt i també tenim a punt el nostre escenari imaginari. I avui tenim dos amics del programa, són la Cristina Cat i en Xevi. En Xevi, procedent del grup Si Fa Sol, i la Cristina Cat del Tren d'Olot, i també qui no la coneix de les seves actuacions en solitari. Doncs en dos han format aquest grup que se'n diu Girabol, que ja té molt d'èxit per les nostres comarques. I comencem en un tema que del seu compact disc promocional, que s'anomena així, Te lo juro, yo.

I tenim a dalt del grup Girabol, a dalt de l'escenari, i com no, la pista plena de gent ballant, i ara ho faran a ritme de tango i aquest Armando.

I recorda que si pots dirigir el programa ho pots fer a través de l'adreça electrònica embaladradio@gmail.com. Embalat començant amb B. Deixeu-vos estar de la L apòstrof que s'escriu en català, doncs no, és embalat començant amb E, embalat radio@gmail.com. L'altre és tot normal, minúscula, no? Normal. I continuem aquí en aquest grup, en el grup Girabó. Ens ha portat dos temes i ara escoltarem en un tema que han titulat així: Corazón.

I continuem amb el grup Girabol, i per acomiadar-se ja del programa avui, doncs ens deixa un tema de collita pròpia, una balada lenta, Oblida. Gaudiu-la i serà fins la propera que rebrem aquí el grup Girabol.

Una preciosa balada, la que acabem d'escoltar en la veu de la Cristina, de Girabol. I en aquest tema, doncs, es diuen, s'acomiaden del programa. I continuem i donem la benvinguda a un altre grup. Ells són la banda del Drac. I comencen així la seva actuació aquí, en el nostre programa, emplenant novament la pista d'aquí, de l'embalatge radiofònic. Quiero ser como tú.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: I segueix endavant l'Embalat aquí i tenim la pista plena de gent escoltant-nos i ballant al ritme de la banda del drac. I ara ens porten aquest tema conegut, que l'hem escoltat moltes vegades en altres versions, però ells en fan una versió especial. La Ola, Lola, la Tabernera, són la banda del drac.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: I des de l'embalat seguim endavant amb la nostra música, en aquest grup que tenim ara actualment al cim del nostre escenari, la banda del Drac. I ens porta aquest tema que s'anomena així, La Flama.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
3: embalatradio@gmail.com i recordo una vegada més que embalat deixa estar la L i l'apòstrof. Comença en E, embalat. I aclarit aquest assumpte, doncs continuem endavant en la música i en aquest grup que s'ha convidat en aquest tema, Carme Carmaleón. És la banda del drac que ens diu adéu-siau d'aquest programa en aquest tema.

I com sempre hem dit ja en aquest programa, les petites formacions són l'aire que han alimentat, doncs, les nostres festes després de passar per l'efecte cordeó que ha suposat, doncs, la crisi, disminució de recursos econòmics destinats, doncs, a les festes normalment de tots els municipis i també, com no, de totes les comissions de festes. I continuem endavant ara en un grup que ha agafat el nom de la seva comarca. Ells es diuen el grup Maresme i ens porten així aquest tema. Farem així.

I continuem aquí en la teva festa particular, aquesta festa particular imaginària també, perquè aquí a l'embalat pràcticament tot menys la música i la teua sintonia, doncs la resta és imaginària, perquè no tenim cap pista de ball, no tenim cap escenari i tampoc tenim el grup aquí en presència, sinó que és el seu, la seva gravació realitzada doncs, fa possiblement algun temps. Doncs aclarit aquesta petita situació, que no es cregueu ara que vingueu aquí doncs, a ballar, no? A través de la teua sintonia, doncs no cal que vingueu. Ho podeu fer des de casa vostra, això sí. És el grup Maresme que continua entre nosaltres i ens porta aquest parrandero a disfrutar-lo, amics.

I des d'aquí, a través de la teua sintonia, divulgant la feina d'aquestes petites formacions musicals. I ara ja, per acomiadar-se del nostre programa, el grup Maresme ho fa a rima de Pas Doble, d'una versió que fa molt especial d'aquest Illes Canàries.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
2: I en aquest bonic pas doble, interpretat d'aquesta forma tan peculiar pel grup Maresme, s'acomiada del programa. I nosaltres donem un grup pas a un nou grup. Són Mitjanit. I es comencen així, en un tema que l'han titulat i es titula Pensa en mi.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. I aquí, a través del teu embalat i la teua sintonia preferida, gaudint de la música ballable del grup Mitjanit, en aquest bon dia, la música catalana també presència a la nostra pista de ball.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona aquesta passada nit a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició d'una dona a la localitat de Soses. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos desplaçats al lloc dels fets han pogut comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. D'altra banda, també vinculat a aquesta situació, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. De fet, aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una 90 punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3 de risc molt alt en més de 170 municipis. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es jugarà aquesta nit a Nova York, a les 9 hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal davant la selecció argentina de Leo Messi. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tote siempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda de la...
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Amics, ens trobem novament aquí per compartir una hora dintre del nostre embalat. Avui la nostra pista de ball estarà animada per a una gran formació musical de casa nostra. L'orquestra s'anomena Volcán i comença així, de fort, la seva actuació, aquest Falls in My Life. Anem a gaudir d'aquesta bonica interpretació que ens fa com entrant a la sessió de ballables d'avui.

estàs gaudint de l'embalat a través de la teva sintonia preferida, ja saps que si vols posar en contacte amb nosaltres tens una adreça molt fàcil, que és embalatradio@gmail.com. Pots dir les teves preferències i nosaltres mirarem d'aquí de complimentar-les els que sigui possible. I continuem endavant i ara ho fem gaudint de la música, una versió que fa l'Orquestra Volcán de la música de Tom Jones.

0: Estàs gaudint d'una interpretació que ens acaba de fer l'orquestra Volcán, aquí a través de la nostra pista de ball en el nostre embalat. I com no, intentem que sempre que les orquestres que actuen aquí en el nostre embalat i us fan ballar, doncs siguin més o menys orquestres de la nostra zona.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
0: I continuem endavant amb l'orquestra Volcán i ara Te Quiero, Te Quiero.

Estem disfrutant de l'embalat d'un programa de divulgació on tenen cabiguda doncs, tant les grans formacions com les petites formacions musicals. Aquí, doncs, el que ens interessa és emprenar, com sempre, en els ritmes més adients la nostra pista de ball, l'embalat, gaudint de la música de les grans formacions musicals en aquesta ocasió. Xic a xic és el tema que acabem d'escoltar i ara continuem endavant en la catxada. És l'orquestra Volcano.

I aquest ha estat el passeig que ens ha oferit l'Orquestra Volcán per les Terres Mexicanes. I continuem aquí, a la Península Ibèrica, en aquest Cantares.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin.
0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I continuem gaudint de l'orquestra Volcán, ara en aquest Yesterday.

I de lo suau d'aquesta interpretació passem al rock dur, que ens interpreta també l'orquestra Volcán, aquell 100 danses, us en recordeu? Doncs feu memòries i prepareu-vos a ballar d'allò més fort.

0: En el nostre embalat hi cap tot tipus de música. Avui en una gran orquestra, i heu de pensar que a partir d'aquests moments, a partir d'aquestes 100 danses que acabem d'escoltar, doncs ja no és gravacions realitzades en estudi, sinó que són gravacions fetes en viu i en directe de l'orquestra Volcán.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I avançant en el nostre programa i també en l'actuació de l'orquestra invitada d'avui, concretament l'Orquestra Volcán, us presentem ara uns fragments de tres cançons que també incloeixen en el seu repertori, que són aquestes. La primera que escoltarem, aquell americano.

Us recordem una vegada més que aquestes són gravacions fetes en directe i en viu de cara al públic, com són aquest també, Amigos para Siempre.

0: un programa de Joaquim Pijoan.
1: I és la Volcán, que avui és la nostra invitada principal en el nostre escenari, en la nostra pista de ball, dintre de l'espai físic imaginari del nostre embalat. I ara en aquest sobreviviré...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci a aquesta mateixa hora, ara mateix a les 12 del migdia, i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. Nova jornada marcada també per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques catalanes i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis de 23 comarques. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però sens dubte aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento.

0: El 1964, el productor Phil Spector amb les Ronettes va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sus, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

0: quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escoba i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escoba va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants. Per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven a veure quins eren més bons, eh?
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Eilish, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad.

0: La Felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo Dinámico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard. Però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això, doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame. No es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Cert que fins fa poc em sembla que encara la feien, oi? A la tele? Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el porompompom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

tornem als anys 70. Au! Sí, aquest Tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993... I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. És més, si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar tot.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer Protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, però en canvi penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent, la tensió, perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borni Quito, la rumba del Parés.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època, i és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of My Father.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos. Prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara. I basada en fets reals. Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Marie.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973 en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món.

Guadalo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock que en el seu moment no es va entendre gaire, però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando.

0: Madre 75. El Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia The

Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida. La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso. Ramona, te quiero. Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres... Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie. Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent. Baby, bé, ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les van dur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977. Yes, sir. L'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiat.

cançó de l'estiu 77. I olé. I en el 78. Sempre.

0: el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Ara tot això s'està perdent, som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant. I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79.

Gris, brillantina, la febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Super.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la ràdio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa, pa. Te'n recordaves, oi? Pau. Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquillate, maquillate. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després. Sí.

0: mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és Cocodril Club.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Aquell estiu Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

l'escola de calor de Ràdio Futura. El seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa pocat de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important,

no té cap dels ingredients necessaris per ser Canción del Verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món: Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic: We Are The World.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta.

tu ni nadie, o com pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George Ezra.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Oye,

0: recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zidele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del...

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt.
1: Bala. Bala.
0: Procura ser feliç, Coco.
1: Bala, bala.
2: Cocodril Club.
1: Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
2: El programa Revival.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
2: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Mar Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York a les 9 del vespre hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival Caproig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
2: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: A més, continua restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
0: En tot això, els bombers treballen des de 4:15 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van activar, o es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a les Gavarres l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la Colla Sense Vàlvules.
3: Seria la idea, quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja les Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
2: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
0: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha més un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 quilòmetres per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 quilòmetres per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 quilòmetres per hora i en una trentena més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, que en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
2: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
0: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
0: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
5: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al Mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
0: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
2: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
0: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
6: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024, i ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social, amb futbolistes del Barça i així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí, se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol, jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi, i dic, ah, bueno, molt bé, i dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano, i li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto, fer-los interactuar una mica tots dos, no? Perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valora aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tàndal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Ashley és el segon artista que exaureix les entrades en aquesta edició del festival, després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem d'havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No pa.

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola la Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, ordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que jugarà a les 9 del vespre a hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni, perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i puc estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. Li intento donar molta importància, perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tapa el conjunt en blanc i blau, com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28, de Marcos, el 89, i ja en la darrera jugada del partit de Roberto, el 0-3 definitiu, al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanquivau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal, a les 8 del vespre, aquest dimecres, al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: De la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia, els orelluts es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem a l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo el Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque es un jugador, son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'Europeu Sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentaba ir a hacer marca personal, pero la verdad que este tiempo no lo esperaba.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig Dias i a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
13: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
14: Odisseu. No lo recuerdas.
13: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
14: Yo podría ocupar el trono. Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
15: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
13: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
14: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Crecen muy buenos niños. Alice. ¿Qué ocurre?
13: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
14: Salut por vuestra familia perfecta.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem alguns ruixats sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: I en cultura, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: Avui continua també restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà.
0: Tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar en velocitat amb un camp, en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una centena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la Colla Sense Vàlvules.
4: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja el Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint l'INE de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 quilòmetres per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 quilòmetres per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró, Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
0: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
5: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau canolivera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
0: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
2: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
6: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
7: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre ens lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
8: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
9: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echen allí, sí.
10: Más seguro.
9: Sí.
7: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar sin petardos con la familia y se puede sentir igual.
6: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
2: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort.
10: Des de l'inici del projecte al 2004 ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
12: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
10: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això ha permès reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
0: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
13: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
0: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Ric Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú i els locals Miqui Núñez o els 31 Fam. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.
2: I si no m'estima, cagar la vida, a cagar la vida.
3: Ronyonines amunt, d'on xucorri, que té mangui a la fresca.
0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axambusto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fumiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
4: Jo vull ser rei, ser per tu.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música, monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per a Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la Bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del nou FM, Queralt Arias.
5: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival Nits.
6: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. S'ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
5: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Bosch. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai, Saskia Van Rijsvik, i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial Lo Mang. Ahir es va celebrar la tradicional nit de l'Índia amb un sopar preparat per la comunitat a Vic i amb la projecció de Bahubali d'Epic. Aquesta tarda posarà punt final a la 23a edició la pel·lícula també de l'Índia Superboys of Malegaon.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: En esports arrenquem parlant de futbol, més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina. També hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
0: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UES s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.

0: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser al pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un aler pivot estatunidenc amb passaport italià.
2: Chetman, assignat per un any, el jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia, a la Lliga Endesa. Ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu, Stanley Whittaker, base nord-americà de 31 anys.
2: Whittaker arriba procedent de la Liaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
3: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup, y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
2: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Mayorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
2: Mayorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles juntament amb Luis Fegerl. Mayorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navropka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
2: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
9: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià, nebot de Giovanni Cassini,

0: Un altre astrònom molt important era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
2: Aquest estiu...
3: Oh, quina calor que fa!
2: Refresca... Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
1: Hola, amics, ben retrobats una vegada més a través de la vostra sintonia preferida. Comencem aquí una nova etapa de la Ràdio Nostàlgia, millor dit, un nou programa. Com no, avui us presentem en aquesta música d'estiu, de molta música i poques paraules, una veu dels anys 2000 aproximadament. Us estem parlant de Daniela Romo. Disfruteu-la.

En el nostre programa sempre fèiem honor en aquells vells vinils. Ara, en aquesta ocasió i en aquest estiu, podríem dir, i en aquest programa principalment, podríem dir aquells vells compacts, aquells vells CDs dels anys 2000. I continuem amb la veu de Daniela Romo en temes que més coneguts, per exemple, Ai, ai, ai, i Jo no te pido la luna. Dos temes aquí a continuació d'aquesta gran veu italiana, Daniela Romo.

Sí, sí, que fa calor. I nosaltres intentem aquí, a través de la teva sintonia, aliviar-te, aliviar-te aquesta calor en la música, d'aquestes grans veus que en la nostra ràdio nostàlgia més recent, doncs, es va fer companyia, es van acompanyar. Molts us la recordareu perquè fa exactament, doncs, uns 15 o 20 anys solament, parlem així ja, que normalment la música que estem acostumats a escoltar aquí a la nostra ràdio nostàlgia, doncs fa 50 o 60 anys que van sonar per primera vegada, però estem parlant de 15 o 20 anys. La veu de Daniela Romo, doncs la primera part del nostre programa, com us hem dit en un principi, ai, ai, ai, el que acabem d'escoltar, i ara un tema molt conegut per tots vosaltres, estem segur, No te pido la luna.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: ¿Cuántos

I entre aquestes cançons que estan a l'ànima i els sentiments es troben, com no, les de la nostra ràdio nostàlgia més propera, més recent, concretament de l'any 2000 cap aquí. I una de les veus que encarnen aquesta ràdio nostàlgia, sens dubte que és la de Daniela Romo, que no es vol sortir aquesta Daniela. I l'escoltarem ara en Mentiras.

0: A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
1: I seguim endavant en aquesta ràdio musical que us hem proposat fa escassos segons. I ho fem continuant en Daniela Romo. Daniela Romo, que a la manera de canviar els noms que tenim avui, en el seu tema Celos.

Però dit aquelles velles veus que van ser enregistrades en aquells vells, ja podríem dir, compact disc, deixant darrere ja l'època del vinil, 80 i escaig, les veus enregistrades digitalment en els compact disc. Nosaltres continuem ja quasi pel final en aquesta veu que ens ha acompanyat al principi del nostre programa avui, Daniela Romo. Ara sí que s'ha sortit bé, perquè han tingut certes dificultats en esmentar aquest nom.

0: I en especial, i en la nostra ràdio Nostàlgia, podríem dir la música de la ràdio que vàrem viure des dels anys 60 pràcticament fins a l'actualitat. En aquest moment estem gaudint de la veu i la música de la italiana, també afincada aquí musicalment al nostre país, baix el nom de Daniela Romo.
1: Aquest estiu...
2: Oh, quina calor que fa!
1: Refresca una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.
0: I per finalitzar la veu de Daniela Romo, en aquest programa escoltarem el tema, un tema que va ser èxit per ella, que s'anomena així, Para que te quedes conmigo.

I en aquesta part que te quedes conmigo deixem ja la Daniela Romo en la seva participació en aquest programa i continuem amb la veu de Yuri, que ens porta un bonic tema. Detrás de mi ventana, anem a gaudir aquesta nova veu femenina.

De Jordi de mi ventana ha estat un tema que ens ha interpretat la Yuri i continuem endavant en el nostre programa. Aquí, a través de la teva sintonia i aquest estiu que tenim una temperatura que podríem dir així. Refresca. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teva sintonia. I una nova veu s'incorpora avui en aquest recital del nostre programa, concretament la Ràdio Nostàlgia. Ella es diu Rocío Banquells i ens interpreta aquesta Luna Màgica.

I per acabar aquest recull de música que hem fet avui, que té un denominador comú, sabeu quan és, com o com és? Vosaltres, si heu escoltat tot el programa, doncs el denominador comú és l'amor. L'amor que han cantat totes aquestes veus. I un altre denominador comú és que totes les veus que hem pogut escoltar, menys la meva, doncs ho puntualitzo, doncs han set veus femenines. I ara ja per acabar, escoltem a Dulce, que ens porta un tema així, de dolç, a un lo amo.

0: de Vilafant arribant a tots els racons del món.
1: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
2: Five, four, three, two.

0: Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió ens dedicarem a escoltar el sintopop de les pistes de ball. En aquesta edició escoltarem Alphaville, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Bronski Beat, entre d'altres. Així doncs, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80, que serà l'edició 654.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. Ja hem començat amb Alphaville i Big Japan, un trio alemany liderat per Marianne Gold. Varen debutar el 1984 amb aquest clàssic, aquest característic ganxo oriental que procedia del mític sintetitzador digital PPG Wave. I els propers a trepitjar l'escenari central de Hot Dance 80 són els New Order. Nascuts de les cendres de Joy Division després de la mort d'Ian Curtis, el 1983 varen llançar aquest èxit que, com hem dit en més d'una ocasió, conforme més es venia, la companyia discogràfica perdia més calés. Vull dir, és que la portada que tenia el disc era inassumible per la companyia.

Tines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

anem a repassar la història de aquest senyor que va estar en tres formacions que van tenir molt d'èxit. La primera va ser de Peix Mot, la segona Yazoo.

1981, després de deixar Depeche Mode, Vince Clarke va respondre a un anunci publicat per la cantant Alison Moyet, també de Baldison, i així va néixer Yazoo. Però malgrat l'èxit de la formació, la relació en ambdós anava de mal en pitjor, i el segon àlbum el varen enregistrar cadascú pel seu cantó.

1985 va ser Vince Clarke el que va posar un anunci a la revista Melody Maker per a buscar un cantant per a aquesta formació, els Erasure. I han estat junts molts anys fins que el 2026 han decidit de que deixen de tocar en escenaris.

són els Pet Shop Boys, Neil Tennant i el teclista i compositor Chris Lowe. Estan en actiu des del 1981. I seguim a l'illa britànica. En aquesta ocasió, però, ens arriba una formació amb la veu de Jimmy Somerville.

Jimmy Somerville va liderar dues destacades bandes de pop electrònic i sintopop als anys 80. Bronski Beat entre 1983-85 i The Common Arts entre 1985 i 1988.

música de Commoners, Don't Leave Me This Way, acompanyat de Sarah Jane. I els propers a trepitjar l'escenari de Hot Dance 80 serà una formació de tecnopop que tenen moltíssims temes que es poden escoltar, però aquest va ser el seu gran èxit. I és que aquesta formació estava en actiu, varen fitxar a Philip Buckley, però els dos primers discs no varen tenir èxit.

Anem a escoltar una cançó que és originària de 1964. La versió original la va cantar Gloria Jones. I als anys 80, el Soft Cell varen fer aquesta versió. S'han fet versions heavies. La Rihanna també ha agafat trossets d'aquesta cançó per temes seus. En definitiva, una cançó molt...

La Unión també va fer una versió del Time to Love en castellà, però per avui ja en tenim prou amb haver escoltat la versió que van fer els Soft Cell, i aquest SOS de la Rihanna.

0: a Austràlia amb els Real Life. Això és el Send Me an Angel. Estic cercant un àngel.
1: Motor.

estat a Anglaterra, hem anat a Austràlia, ara estem a Alemanya. Col·lectiu alemany de Düsseldorf apadrinat pel segell de Trevor Horn. Ells són els Propaganda. I això és el P-Machinery. I sabeu qui és Trevor Horn, eh, que sí? The Bagels. I el vídeo que va matar l'estrella de la ràdio. El vídeo mort, la ràdio segueix en marxa.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. I de la música de Bagels anem a escoltar la música de les maniobres orquestrals a la foscor. I el seu enòleg gay. Sabeu la història d'aquesta cançó, eh, que sí?

cançó antibel·licista que porta el nom de l'avió que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima. Però també li cantaven als OMD a Joana d'Arc.

el Tecnopop, avui a Hot Dance 80. No podia mancar una cançó de Frankie Goes to Hollywood, eh, que sí?

0: Hot Dance 80 és un programa musical amb estiu més, no entra en política. Però és que hi ha cada personatge.
1: Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés. Inglés. Fin de la cita.

Fat Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Bàrbara Roja Show, i aquí dirigent, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Serà fins la propera nit a Bangkok. Vagi bé, bye bye, adeu.

El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts a una altra edició del Club del Country, en Rafael Corbí, un altre programa que dediquem a àlbums editats el 2026, com és el cas d'aquest àlbum que estem escoltant, d'aquest disc, Another Year Older, un àlbum que ens aporta en Larry Fleet, un disc que es va editar el passat mes de febrer de 2026 a través de Stellarway Records i Empire, el seu nou projecte discogràfic. Ens ha portat una de les cançons, la cobra el disc precisament, aquest tema More of That, el cantant que recordem que és de White Bluff de Tennessee, cantant i compositor que va debutar el 2017 i que ha publicat fins ara amb aquest ja 4 àlbums discogràfics. La cançó que ha donat inici doncs als senzills publicats a l'àlbum és la que escoltarem a continuació, i amb ella continuem el nostre projecte d'avui del Club del Country. Es diu American Made. Aquesta cançó és de Larry Fleet.

fantàstica la música, la creació que ens aporta aquest excel·lent personatge, el meu entendre, Larry Fleet, amb les seves cançons. Aquesta és l'edició 2038 del Club del Country, aquest programa que arrenca des del 1987 i que setmana rere setmana us porta l'actualitat, el record de la música country en tots els seus estils i subestils. Ara anem a escoltar un disc que sí que és novetat perquè és una edició limitada de desè aniversari, i és que el disc original del California Sunrise es va publicar ara fa 10 anys, el 2016. Se n'ha fet una edició extraordinària d'aquest disc, que és un dels importants a la trajectòria artística d'en John Parry. De fet, va ser el que li va donar els seus primers números 1, del qual en recordem algun, aquelles cançons com el Head Over Boots, el Dirt in My Boots, o també precisament el Heartache on the Dance Floor, que va ser el número 1, però en aquest cas al Canadà. Recordem d'aquest disc el tema Dirt on My Boots, que va ser un número 1 aquest 2016.

El cantant de Dixon, California, nascut el 1985 i que ens va portar el seu debut aquell en 2012 amb la cançó Missing You Crazy del seu primer àlbum Write You a Song. Estem repassant aquestes cançons, alguna, només una, d'aquest California Sunrise, disc del 2016, que va ser, com hem dit, el seu trencament dins de les llistes americanes i donar-se a conèixer a la multitud de seguidors de la música que tant ens agrada. I, de fet, amb aquest en 2026, doncs, s'ha publicat aquest disc, aquesta edició del desè aniversari, que té, a part de les 12 cançons originals, 3 temes més que es troben inclosos en l'àlbum. La 13a es diu Drinking and Dancing, que és la música de Joe.

Seguim escoltant un parell de peces de cada un dels àlbums que repassem en el dia d'avui, perquè se'ns acumulen les novetats discogràfiques. Com sempre ens passen, hi ha moltíssimes al món del country, amb totes les seves variants i en totes les seves procedències. En aquest cas, des de Fort Worth, a Texas, una cantant regionalment molt ben considerada, com és Shelby Stone, una d'aquestes artistes emergents, cantant i compositora, i que basa el seu èxit en aquest format que s'ha inventat a Texas, que bàsicament és el que se'n deia tota la vida Texas Country, perquè ara li diuen aquest Red Dirt Movement. Hi ha comparacions que s'han efectuat amb les seves cançons com a compositora amb aquest country alternatiu, com Jason Isbell o Guy Clark, per les seves lletres, que són molt emotives, la majoria. Hem escoltat el seu àlbum de debut, aquest Silver Year, que ha estat realitzat, podríem dir, doncs, amb una d'aquestes campanyes per internet, per recollir diners per poder editar l'àlbum. La primera de les cançons és el tema Easy Tiger, que acabem d'escoltar, i una de les destacades, diuen les crítiques, és aquest Fight or Flight.

Shirley Stone entre nosaltres, i també des del sud és el nostre següent protagonista, Will Mosley, que acaba també d'editar un EP anomenat All Enough Memory amb 5 cançons, però la seva categoria musical, al meu entendre, és boníssima. Va néixer l'any 2000 a Georgia, la seva fama li ve d'haver quedat segon a la temporada 22 del programa American Idol. Combina perfectament el country clàssic amb altres cançons, en les quals el toc de soul o de blues, fins i tot que li podrien dir, és especial. Temes destacats d'aquest EP, doncs per exemple aquesta, que a mi m'encanta i per això l'he triat, i es diu Old Enough Memory.

la publiquen de Will Mosley, d'aquest EP. Una de les cançons més escoltades i demanades per als oients és la cançó que tanca precisament la single disc, Mechanic.

d'aquells personatges que ha triomfat sobretot també a través de les xarxes socials. Nascut a la ciutat de Nova York el 1999, Adrián Núñez, que suposo que ha perdut la inya i es devia dir Núñez, algun dels seus antics ancestres. És un d'aquests influencers, cantant, compositor, jugador de bàsquetbol amb el seu moment i que també s'ha endinsat en el món de la música hip-hop o pop. Amb el country, doncs, li ha arribat l'èxit darrerament també a través de diferents cançons. Va firmar un contracte amb Warner Records el novembre del 2024 després de l'èxit de Low Road, que va obtenir més de 50 milions de visites i 5 milions de streams a través de les xarxes socials. Poc després també va debutar amb un segell discogràfic important com Warner, amb Apology Song, amb una de les seves cançons, i després va editar aquest senzill que escoltarem a continuació, la cançó anomenada Wild. Al mateix temps també ha estat al costat de Zach Top o, per exemple, darrerament amb Luke Bryan, que ha estat un dels artistes que han col·laborat amb els seus concerts. D'Adrián Núñez hem escoltat All Over Again, i aquest és el senzill que us dèiem, la cançó anomenada Wild. A veure què us sembla.

música d'Adrián Núñez ens ha acompanyat, de fet, i per presentar-nos un nou àlbum editat a principis de juny de 2026. Àlbum de debut d'una cantant establerta a Nashville, però amb arrels, com tants altres, irlandeses i americanes. Alexandra King, aquesta cantautora, va acuñar reconeixement després de superar una greu lesió cervical durant la seva etapa a la Facultat de Dret, i es va volcar en la música com a teràpia. Com hem dit, recentment ha llançat el seu àlbum de debut titulat I Cross the Pond, del qual jo he escoltat moltes cançons, però aquesta m'ha trencat el cor.

meravella de cançó o d'interpretació, més aviat dit, és la que tanca l'àlbum i per això ho ha fet d'aquesta manera tan a capella. Però si hem de buscar senzills que la ràdio accepti, la ràdio busqui, la ràdio programi, el tema Chasing Rainbows és el més escoltat d'aquesta jove cantautora americana, Alexandra King.

estem cap al final del nostre programa amb aquest cantant i compositor de Nashville, Tennessee, que ha realitzat nou àlbums d'ençà el 2011 i ha estat presentador en diverses etapes des de mitjans dels anys 2000 al Bluebird Café, el cèlebre Bluebird Café. És David G. Smith, amb orígens a Cascade, una població de l'estat d'Iowa. Ha editat recentment el seu darrer treball discogràfic que porta el nom de Hero Street. Hem escoltat la cançó del mateix nom i en David G. Smith ens aportarà aquesta peça, aquesta balada anomenada Angelina. She

recta final del nostre espai en aire dedicat amb una molt ben considerada artista de bluegrass que ha passat per diferents estils i que es diu Irene Kelly. Aquest 2026 ens presenta un recopilatori dels seus èxits, un àlbum que porta el nom de Coal Dust. Això és Coal Dust amb una presència magnífica, Come Song Winter Morning, amb els Kruger Brothers.

artista procedent de Pennsylvania que ens ha portat al llarg del temps cançons enregistrades al costat de gent com Alan Jackson, Tushy Gerbel, Loretta Lynn i tants d'altres que ens aportaven el 2014, aquell Pennsylvania Cool va ser un àlbum magnífic i ha retornat a les arrels de la música country després d'interpretacions magnífiques i memorables al Grand Ole Opry o al Festival de la Country Music Association. Això, per tancar el programa d'aquesta setmana amb l'Irene Kelly, és el tema que porta el nom de Carolina Special. Serà fins la setmana que ve. Adéu-siau i moltíssimes gràcies.

rock australià és un dels moviments musicals més influents del món, en gèneres que van des del hard rock fins al pub rock i al rock alternatiu. Destaca per bandes de renom, tal com repassarem aquesta temporada al Rock en Flames. Comença Rock en Flames.

Bé, comencem el Musicat d'avui, dedicat al rock australià. Ara és el moment d'un clàssic de l'indie internacional. A Musicat arriba el duo australià que va conquerir el món sencer amb les seves melodies nostàlgiques i aquesta màgica orgànica que només ells saben crear. Guanyadors de múltiples premis ària i amb milions de reproduccions arreu del planeta. Aquí teniu Angus i Julia Stone.

Mira, tanca els ulls i deixa't portar per la nostàlgia. T'acompanyem amb el viatge amb una melodia acústica deliciosa, aquelles que s'encomanen i que et fan viatjar sense moure't del joc. La Dangus Stone en guia amb aquest clàssic modern set.

I ara passem a un reconegut duo australià de música electrònica que s'anomena Back Riders. Va ser format el 2006 pels músics de formació clàssica Jack Grass i Chris Stacy. Són mundialment coneguts pel seu èxit massiu Shooting Star, un himne de synthpop i electro house que es va convertir en un fenomen viral d'internet anys després del seu llançament. Des de la seva base a Sydney, la banda ha sabut combinar melodies pop ballables amb ritmes energètics de club. Back Riders.

Aquesta cançó dels Bad Rider va aparèixer per primera vegada al 2008 com una cara B instrumental de l'LP Turbo Love. Més tard s'hi va afegir la veu del cantant Rhys Taylor i es va incloure dins del seu àlbum de debut homònim del 2010.

I ara, com a tercera proposta del Rock en Flames d'avui, dedicat a aquesta temporada al rock australià, passem a escoltar una banda de rock alternatiu que va ser formada a Sydney a l'any 1980. S'anomena The Charge. El grup destaca pel seu so característic i etèric que fusiona elements de la psicodèlia, el post-punk, el dream pop i el jungle pop. Està liderada pel baixista i vocalista Steve Kilby. La formació és reconeguda a nivell mundial principalment pel seu gran èxit Under the Milky Way. El tema va ser llançat al 1988 i és famós pel seu peculiar solo de sintetitzador que evoca gaites i pel ser l'èxit més gran de la banda australiana. Va ser escrita per Stevie Kilby i Karin Jansson. La cançó combina una atmosfera misteriosa amb un títol inspirat en un local d'Amsterdam.

I continuant el Rock en Flames d'avui, ara ens anem fins a Brisbane, Austràlia, per escoltar una d'aquelles bandes que redefineix el concepte de potència i melodia. Ells són els Dead Leather Circus. A l'any 2010 van sacsejar les llistes d'èxits del seu país amb el disc de debut This is the Warning, que va ser només l'inici d'una carrera impecable amb 5 àlbums d'estudi a les esquenes. Avui volem recuperar tota la seva energia trencadora. Pugem el volum, obrim les orelles i gaudim de la millor contundència melòdica. Des d'Austràlia per al món, aquí teniu els Dead Leather Circus amb un dels seus grans èxits, The Mill.

Esteu sintonitzant Rock en Flames, el vostre programa de referència d'aquest estiu. I ara prepareu-vos perquè ara viatgem directament cap a un univers ple de color, mística i el millor synth pop del planeta. Parlem dels australians Luke Steele i Nick Littlemore, exactament els únics inconfundibles Empire of the Sun. Després de fer ballar tot el món amb el seu retorn de l'any passat, aquest 2026 han arrasat absolutament a la seva gira mundial Alphalife. Però avui volem viatjar al moment on van començar tota aquesta bogeria. Ens posem en mode nostàlgic amb el seu autèntic himne del 2008. Així que pugeu el volum del cotxe, de casa o d'allà on sigueu i directament des d'Austràlia per connectar amb la seva millor energia. Aquí teniu la nostra llista d'èxit, el clàssic Whirling of Dream. Que l'antena no s'aturi.

I ara volem recordar un quartet que va néixer de l'amistat de l'Institut a Nova Gal·les del Sud i que va conquerir les llistes d'èxits de l'any 2013 amb el seu aclamat disc debut Hackroom Days. Parlem, evidentment, del grup Glass Towers. La seva fórmula màgica va ser la combinació perfecta de melodies lluminoses, guitarres elèctriques molt encomanadisses i unes lletres amb un punt de nostàlgia que t'atrapen des de la primera lletra. Amb clares influències de clàssic com Roxy Music o Syd Barrett, aquest grup va aconseguir crear un so propi, ideal per viatjar amb el cotxe o per gaudir d'un capvespre d'estiu. Les lletres d'aquest disc parlen de la transició, els dilemes i la nostàlgia de passar de la joventut a l'edat adulta. La majoria van ser escrites pel vocalista Benjamin Hannan quan era adolescent. Destaca pel seu so de les guitarres elèctriques melòdiques, línies de baix ràpides i una bateria molt enèrgica. Molts crítics van comparar el seu estil amb el de les bandes modernes com Tou D'Or, Cinema Club o clàssics com The Smiths. El disc va ser produït per Jean-Paul Fung, conegut per treballar en altres bandes indies com Last Dinosaurs.

0: Continuem el Rock en Flames d'avui, que aquesta temporada està dedicat al rock australià. Ara passem a escoltar una banda que s'anomena Heaven, que és una banda de heavy metal i hard rock formada a Sydney a l'any 1980. Originàriament, el grup va néixer a Adelaida amb el nom de Fat Lip, però va canviar el seu nom a Heaven just abans de llançar el seu primer material discogràfic. El seu estil combina so del rock del pop australià clàssic a l'estil AC/DC amb l'estètica de la nova onada de heavy metal britànic. El grup va estar liderat pel vocalista d'origen escocès Alan Fryer. Durant els seus anys de màxima activitat es van traslladar als Estats Units i van girar com a taloners de llegendes mundials com Kiss, Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath. Per les files de Heaven van passar molts músics reconeguts, incloent-hi temporalment Mark Evan, ex-baixista de AC/DC.
1: In the beginning there was WROK and then

i continuem viatjant en el temps cap als anys 80, en el Rock en Flames d'aquesta temporada que està dedicat al rock australià. Ara, un dels grans referents del synth pop i el rock australià, liderat per Iva Davis, ens va fer ballar amb melodies elegants i sintetitzadors hipnòtics directament des de Sydney. Aquí teniu els Ice House.

Jet és una famosa banda australiana de rock alternatiu i garage rock sorgida a Melbourne a l'any 2001. El grup va aconseguir l'èxit global gràcies al seu so enèrgic inspirat en el rock clàssic. El seu so es defineix com a directe, enèrgic i nostàlgic. No buscaven innovar, sinó capturar la cruesa i la potència del rock d'abans de l'era digital. Utilitzen distorsions clàssiques i un so de guitarra ampli i orgànic bullint d'efectes moderns o digitals. Ritmes molt marcats, acústics i potents, que serveixen de motor conductor sense complicacions tècniques. Té un timbre canal trencat i agut, molt en la línia de cantants de hard rock clàssic com Brian Johnson de AC/DC o Liam Gallagher de Oasis. Transmeten una energia destacada i xulesca en cada nota, dissenyada per fer saltar el públic.

I era allà per anar acabant el Rock en Flames d'avui, dedicat aquesta temporada al rock australià, connectem amb una de les formacions històriques del panorama pop-rock australià de les últimes dècades. Fundats a Queensland a mitjans dels anys 80, els New Bodies han sabut evolucionar, canviar de veus i mantenir-se sempre al capdamunt de les llistes d'èxits de pop-rock de tall espiritual, superant nominacions als Premis Grammy i acumulant discos d'or.

Hort és un projecte musical de black metal cristià originari de Melbourne, Austràlia. Va ser creat el 1994 pel polifacètic músic Jason Sherlock. És considerat històricament com un dels pilars i pioners fonamentals d'aquest subgènere musical, el qual utilitza l'estructura sonora agressiva del black metal tradicional, però en lletres de temàtica completament cristiana i antisatànica.

Rock and Flama, Sant Joan Antoni Blanco, el vostre programa de rock and roll d'aquest estiu. I ja sabeu, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat.

0: Molt bones! Una setmana més, com sempre, contra costum, des d'aquí, des de Vilafant FM, en tot preparat per repassar la llista del Top 30. Amb aquest mes de juliol tan i tan calent, amb aquesta calor que mata, estem aquí per refrescar una miqueta l'ambient i ho farem amb bona música, la música de la llista del Top 30. Seran 120 minuts al vostre costat i us parla en Lluís Guerrero. Molt benvinguts! I com sempre, com de costum, començarem gaudint de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I comencem amb una de bona, Madonna i Martin Garrix.

Nova producció de Madonna i Martin Garrix, s'anomena Bizarre, i és la seva acte de presentació. També, com no, la nova de Manuel Turizo, La Guaracha.

Uo, uo, la guaratxa, la nova de Manuel Turizo. I per acabar, la tercera novetat de la setmana ens la porta Quevedo. En companyia, nova línia, Galdar.

0: Així és com que Bedo veu les coses al seu Galdar, en companyia de Nueva Línia, al seu nou track. Les tres novetats més importants de la setmana: Madonna i Martin Garrix, Manuel Turizo i Quevedo. I ara ens anem a fer un tomb per tot el contrari, els que marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Juan Magán, amb el seu ja clàssic Ayer la vi, en companyia d'Omar Montes, la seva remescla per aquest 2026, marxa fora de la llista després d'un grapadet de setmanes bastant prou important. En concret, 17 setmanes ens ha fet costat. Marxa des del 30.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: marxa fora de la llista i deixa pas a, com no, la repassada general de la llista del Top 30. Comencem des del lloc número 30 i anar remuntant fins a conèixer el nostre número 1 aproximadament dintre d'uns 140 minutets. Vinga, despeguem!
1: Número 30.
0: Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes, una peça que porta 14 setmanes a la llista i que baixa des del 28.

0: Ulises Bueno, Dos Amantes. Un track que porta 14 setmanes a la llista i que baixa des del 28 fins al 30.
1: Número 29.
0: Shakira, Belé, Algo Tu. No ha acabat de quallar aquesta proposta, eh? Porta 15 setmanes a la llista i baixa des del

0: El track de Shakira i Belé, Algo Tu. Com dèiem, 15 setmanes a la llista, baixant des del 27 fins a aquest lloc número 29. Aquí a la sintonia de la ràdio a Vilafant, FM.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Número 28.
0: Canviem, creuem una miqueta l'estil musical i ens anem a escoltar el Dream of Love de l'Aina.

0: La proposta de l'Aina. Acompanyem a Toma i el seu Dream of Love, sonant des d'aquest lloc número 28. I ens anem fins al 27 de la llista.
1: Número 27.
0: Ai, família, novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Romàntic i amo del romanticisme, Manuel Turizo ens hi presenta el nou soundtrack, s'anomena La Setmana, és amb Elena Rose i són així.

0: Aquí el tens, el nou track de Manuel Turizo, General Rose, La Semana. Molt maca aquesta proposta musical, entrant en llista, lloc número 27.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 26.
0: Maria Becerra ens acompanya amb el seu Que ganes de comerte. Té ganes de mastegar-te.

0: La proposta de Maria Becerra, Qué ganas de comerte. I ens acostem a Omar Kurtz en companyia de Ñengo Flow.
1: Número 25.
0: Sona el seu track que tots ja coneixeu, Forever Tugantel.

0: Forever to Gantel, la proposta al ritme que ens hi feia arribar Omar Coach, Ñengo Flow. Aquesta peça que porta 14 setmanes a la llista, la setmana passada en el 19 i continua baixant. Ens pugem un lloc més en l'aire, ens acostem al lloc número 24.
1: Número 24.
0: I somnes des de casa nostra, camins, somnis i sorpreses.

0: vols.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Número 23.
3: Vinga, pugem fins al 23 i trobem una novetat a la llista.
4: Novetat a la llista.
3: Si t'he dit que la peça és de Nicky Jam, ja comencem a pensar en romanticisme. Si a més la cançó s'anomena Con Amor, ja ho tenim tot. Maisac, Nicky Jam, nou track, Con Amor, novetat a la llista, 23 aquesta setmana.

0: El track Con Amor, Maisac, Niki Jam, novetat a la llista, lloc número 23. Ens hi posem romàntics amb Niki Jam sempre, Vinga, continuem un lloc més en l'aire des del 22 i pugem revolucions.
1: Número 22.
0: John Submit, Chainsmokers, ens aporten el seu nou track, All The Time, 7 setmanes a la llista.

0: Bona proposta, el ritme de Chainsmoker, John Smith, All the Time, com dèiem aquesta setmana, donant una petita passa cap a la posició número 22 de la llista. Cap al 21 ara mateix.
1: Número 21.
0: És Kygo amb el seu Haven of Your Mind.

0: 107.3 FM.
1: Esclar que sí, la teva sintonia, la teva ràdio, la teva música, aquí a Vilafant FM, gaudint d'aquesta proposta de Caigo i Dan, el seu All the Time Heaven on Your Mind. Continuem, més música a la sintonia de la ràdio.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: I ens acostem ara mateix al lloc número 20.
3: Número 20.
1: Maluma, Ryan Castro.

0: Aquest és el ritme de Up and Roxton, el Soul Talking, que com dèiem aquesta setmana ens toca escoltar el lloc número 19, sisena setmana en llista, i pujar, doncs, guita una miqueta més a l'aire. Continuem cap al 18.
1: Número 18.
0: Ana Mena, Lola Índigo, Petit Oa.

0: Així és com sona Ana Mena i Lola Índigo fent duet amb aquest petit Oa. Entrem en llista la passada setmana, segona setmana que ens acompanyen, i ho fan des del 18 de la llista, remuntant des de la posició número 26. No està gens malament. Vinga, som-hi, més música, però canviem d'estil.
1: Número 17.
0: És el torn del My Mind de Tujamo.

0: Tujamo, el seu No Drag My Mind.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: 40 anys amb l'Empordà. Ràdio Vilafant.
0: La teva ràdio fent-te companyia des del 17 en Tujamo, el seu My Mind, la peça que porta 3 setmanes a la llista i que deixa pas al 16.
3: Número 16.
0: I és My Towers, que ens diu una namàs. Cap, eh? Una namàs. Solament una.

0: Ell sonava així, My Towers, una anà més, i ens anem a escoltar un altre més.
1: Número 15.
0: És el torn de Mr. Ozuna amb el seu Una Aventura.

0: La peça, el ritme d'Afrojack, que sona a continuació, te pot tornar molt, però com molt boig. I ho fa directament des del lloc número 13. És el seu track en companyia de David Guetta i la Sia. És el Awake Tonight.
1: Número 13.

0: Awake Tonight, així sona Afrojack, David Guetta i, com no, la veu de la CIA, que ens acompanyaven directament en aquest lloc número 13 del Top 30 aquí a Vilafant FM. La millor sintonia que et puguis imaginar.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 12.
0: Vinga, Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

0: La Graciosa, Elvis Crespo, Quevedo. Són en així de bé, van ser número 1 de la llista. Ara ens acompanyen ja directament des d'aquest lloc número 12 de la llista.
1: Número 11.
0: Vinga, més ritme.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 10.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Molt i molt de moda aquesta proposta de Maladí, una proposta que sona molt bé i ens acompanyava directament des del lloc número 10 de la llista. Fa 3 setmanes que ens acompanya i remunta des del 13. Canviem d'estil.
1: Número 9.
0: És el temps de Hagel amb el seu Moving to the Sun.

0: És la peça de Moving to the Song de Hagel, que com dèiem aquesta setmana ocupa el lloc número 9, quarta setmana en llista, i puja un lloc, puja des del 10 cap al lloc número 8 amb Quevedo.
1: Número 8.
0: Nueva línia, El Golpito.

0: Vale.
1: Inconfundible al Golpito, nova línia en companyia de Quevedo, sonant des del lloc número 8 de la llista, segona setmana que ens acompanya i déu-n'hi-do l'èxit que està tinguent. Lo mateix que el que sona ara mateix en el lloc número 7.
2: Número 7.
1: Chica 305, John Smith i Fate.

0: John Submit amb Fade i el Chica 305 van ser número 1 de la llista fa alguna que altra setmana i ara ens acompanyen ja directament des d'aquest lloc número 7. Al tanto amb el 6 perquè aquest revoluciona el mercat musical amb molt poqueta cosa.
1: Número 6.
0: I és que quan tu una cançó no te la saps cantar comences allò del tu-tu-tu-tu-tu, doncs això és el que fan Sutherland.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 5.
4: Bé, ja som en el lloc número 5, amb molt poquet per conèixer el nostre nou número 1 de la llista aquí a Vilafant FM. Ara mateix ens hi quedem amb una que s'ho mereix. J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez.

0: Des del Mundial de Futbol, sonant Shakira Burnaboy, Dai Dai. I ens acostem al lloc número 3 del top 30. Ja la cosa està calentona de veritat.
1: Número 3.
0: Sona Gordo amb el seu Loco Loco. Yeah.

0: Loco, loco, loco de veritat, però sona molt bé, eh? Déu-n'hi-do, Gordo, arribant al lloc número 3 de la llista. Ens deixa ja les portes al lloc número 2, aquí a la sintonia de Vilafranca FM, al top 30.
1: Número 2.
0: I és Jay Wheeler amb el seu De Lejitos. Ocupava el número 1 fa 7 dies. Baixa, doncs, de l'1 fins al 2.

0: Jay Weller, de lejitos, lloc número 2, baixant des de l'1, en llista fa 6 setmanes. I arribem al nostre número 1 de la setmana. Al capdavanter de la llista.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona Omar Kurtz amb el seu Coco.

El nostre número 1 de la setmana, Omar Cus, el seu Coco. 7 setmanes en llista i passa del 2 fins al número 1 aquí a Vilafant FM. Tens un moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista.

0: també va com un coet, eh? Puja directament des del lloc número 18 fins al 8, 10 amunt. John Swimmer i Faye, el seu Chica 305, 30 setmanes a la llista, es manté en el lloc número 7. Cederland també, déu-n'hi-do la remuntada, eh? Passa directament del 9 fins al lloc número 6, 3 amunt, amb el seu tu-tu-tu-tu-tu. Jim Bowen, Ryan Castro, una a la B, 8 setmanes a la llista. Shakira i Burna Boy, que de mica en mica sembla que ja comencen a perdre posicions i comencen a fer la davallada particular a la llista del top 30. En el 3, una que s'està escoltant moltíssim i que puja des del 12, Loco Loco, la peça de Gordo. Jay Wheeler amb el seu De Lejitos, que com dèiem baixa de l'1 fins al 2. I el lloc número 1 ben encapçalat per Omar Kurtz i el seu Coco. Així doncs, sonen com a cap davanter del top 30, Omar Kurtz. Parlem ara de les novetats.
1: Entra en llista.
0: Primera novetat, sona aquesta setmana directament al lloc número 27.
1: Número 27.
0: És la nova de Manuel Turizo i Elena Rose, La Semana.

0: entrada a la llista del Top 30 Novetats, que sona de Manuel Turizo i la Elena Rose. La setmana, l'altra novetat, en el lloc número 23.
1: Número 23.
0: Nicky Jam, Con Amor, en companyia de Maisac.

0: Maca i rima enganxós i romàntic, Nicky Jam, Con Amor. Tens un moment de repassar les novetats a la llista, les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, Madonna i Martin Garrix, el seu Bizarre.

Això promet, eh? Martin Garrix, Madonna. Una altra novetat la porta Manuel Turizo, la guaracha, no la cucaracha, eh?

Manuel Turizo. I per acabar, la darrera novetat que et presentem és la nova de Quevedo, el seu Galdar, en companyia de Nueva Línia.

I amb això acabem. Tornem d'aquí 7 dies, com sempre, la millor música aquí al Top 30 de Vilafant FM. Aquí us parla en Lluís Guerrero. Família, a passeu. A passar.

0: Benvinguts, això és novament el Red Hot Blues, una vegada més, dues hores amb l'actualitat del blues. Com sempre, al nacional i a l'internacional. També temps per entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com la història del blues. Recorda que si sou una banda de blues, si en voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer per correu electrònic a redhotblues@hotmail.com i en qualsevol tipus de format. També sàpigues que hi ha tots els podcasts del programa en el blog bandablues.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. I si vols escoltar blues en viu i en directe, tens tota l'agenda bluesera nacional compartida en el Facebook del programa, entrant a Facebook i posant Josep Palma de Red Hot Blues i trobaràs tota l'agenda del món del blues.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues, interviews, also presents the history of the blues with the large legends, and blues live from the studios of the radio. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog, vandablues.blogspot.com. You remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.

Arrencant, com sempre, amb la sintonia de Cara i Veu. Avui obrim el programa amb tres propostes nacionals. Arrima de blues rock, arrima de soul, algun toc de funk i també de rocking blues. Són tres bandes que mai s'han escoltat aquí en el Red Hot Blues. La primera, aquesta.

Hem obert amb els de Blues Shake Machine, Crosstown Traffic, un tema de Jimi Hendrix, que ells ens fan aquesta versió, una gravació del 2025, avui presentant-la aquí en el programa, amb Mehdi El Katamiri a la veu i a la guitarra, en Juanma Ruiz al baix i en Miguel Calero a la bateria. Ells fan molt bon blues rock i aquesta era una de les mostres. Seguim. Una altra de les bandes, Hot Pitaya. Hot Pitaya és una banda liderada per Quique Real a la guitarra, Rafa Gómez a l'harmònica i Joaquín Pérez al washboard. Ells es mouen amb el blues clàssic, el rocking blues, i en temes com aquest, en Just Your Full. Estan en sintonia del Rejo Blues.

Banda mai escoltada aquí en el Rejo Blues, els Hot Pitaya, amb aquest Just Your Full. Senzills del 2025, en blues clàssic, en rock and blues, també es mou en el món del rock and roll o del rhythm and blues. Un altre dels temes, Hot Pitaya, Boogie.

És la música dels Hot Pitaya amb Quique Real a la guitarra, en Rafa Gómez a l'harmònica i en Joaquín Pérez al washboard. Una altra cançó, el Can't Help Myself.

Tales Instrumentales és la música d'una banda també que sona per primera vegada en el Rojo Blues, Los Slim. Ells són en Moy Martín al baix, en Troy Naumko a la guitarra, en Lalo González a la bateria, i en aquest segon tema que escoltarem, anomenat Crop Top, els acompanya en Lino Bill Dumdite al òrgan. Los Slim aquí en el Rojo Blues.

És el més nou de Teresa James, Bad and Begin Good. Novetat en aquest 2026 amb la seva banda The Riemann Tremors i proposant aquest tema Love's a Full-Time Job. Un tema composat per ella mateixa. Un altre també d'ella, el Weekend to Rock.

Déu-n'hi-do, que bé que sona aquest nou disc de Teresa James, But At Begin Good, un novetat, avui presentant-la aquí en el Rojo Blues, i ara el Close Down the Blues Bar.

Aquest tema és un tema de Gary Mickelson. I ara una altra per tancar la presentació de Teresa James and the Riemann Trams. Aquest Bad at Being Good, nou treball discogràfic, i ho fem aquest Say What You Will.

Una altra novetat internacional, la bona música d'Omar Coleman acompanyat d'Igor Pardo. Old, New, Funky and Blue. Novetat en aquest 2026 i avui presentant la seva música. Hem començat amb aquest Don't Give It Away. Una molt, molt bona proposta. Anem a escoltar-ne una altra. I am living my no good woman. Això és el Rehob Blues.

Bé, d'aquest disc us he presentat una cançó per l'altra. La que hem escoltat és el tema Blue Line Train in Chicago. Ara escoltarem la que hem parlat abans, la que us he proposat abans. Omar Coleman, des de Chicago, harmonicista, i des de São Paulo, des del Brasil, Igor Pardo, a la guitarra, fan aquest All New Funky and Blue, un fantàstic treball discogràfic. Ara, si anem a escoltar el tema que us volia proposar, que us volia proposar abans, una de les bones propostes que hi ha en aquest treball discogràfic. Si us sembla, l'escoltem.

0: Two Better Days. Aquesta és una de les grans propostes d'aquest treball discogràfic. I ara sí, el Blue Line, el tema que us vull presentar és el I Am Living My Own Good Woman. Ells són Omar Coleman i Igor Pardo, junts amb aquest fantàstic treball discogràfic.
1: Hey Igor, what's up, man? Hey man, you know what? I got a lot of things on my mind. I'm just wondering,

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta banda des de Mallorca. Ells són The Impossibles Combo. Una molt bona proposta. Això ha estat gravat als estudis de Sagrava, a les Illes, als estudis d'en Jordi Álvarez, ex-membre del Big Yuyu, ara també toca en solitari i en altres formacions. Session Number One és un senzill amb dues cançons. La primera que us he presentat és aquesta, Feel Like Rockin'. Qui són ells? Qui és aquesta banda? En Pep Armengual, a la guitarra i a la veu també, en Biel Ballester, en guitarra i veu, Juanma Hernández al contrabaix, Manu Hernández a la bateria i, bé, diferents convidats i diferents propostes interessants que hi ha i una gravació a tenir en compte. Ara us deixo per tancar la presentació, perquè només és un senzill de dues cançons, amb aquest Jumpet de Devil, The Impossible Combo.

Déu-n'hi-do, així de bé sona el nou treball discogràfic de la Vargas Blues Band. Javier Vargas al capdavant d'aquesta gran banda Barrio Blues, novetat en aquest 2026, Mexico City Blues. És una cançó composada per en Jeff Espinoza. Avui presentant la música d'en Javier Vargas aquí en el programa. Anem a escoltar una altra de les cançons, Barrio Blues.

Barrio Blues, una altra de les cançons d'aquest nou treball discogràfic d'en Javier Vargas, que bé, aquest és el nom del disc, amb la seva blues band. Ell és nascut a Madrid l'any 58 i ens presenta, com sempre, molt de blues, blues rock, guitarrista, cantant, compositor. I anem a escoltar una altra de les cançons també composades per ell, com aquest Barrio Blues. El tema és Ciudad con Río.

Ciudad con Río forma part d'aquest Barrio Blues, novetat en aquest 2026, el darrer treball discogràfic del cantant, guitarrista i compositor Javier Vargas, amb la Vargas Blues Band. Baixem un pèl al ritme, tampoc molt, per tancar la presentació, Lluvia en mis ojos.

Empty Seats, el més nou de Richard Wilkins. Ell és cantant, però a la vegada és saxofonista i també toca la guitarra. Coming in Fort Landing. Un altre, el Somebody.

Personant aquí aquesta cançó d'un dels grans, com és en Rod Piazza, el Som Body, una molt bona proposta d'aquest treball discogràfic d'en Richard Wilkins, Empty Seats, aquí en el Rojo Blues. Una altra de les cançons, Memphis Diamonds.

Aquesta és una cançó composada per el mateix Richard Wilkins, aquest cantant, guitarrista i a la vegada saxofonista. Hem escoltat una altra de les propostes d'aquest Empty Seats, el més nou d'ell, amb aquest en Rock This House.

0: I aquí fa una fantàstica versió d'un tema de Jimmy D-Lane.
1: Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, ja compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Almada, Rejo Blues.
2: For a family of 5 years, we were allowed a quarter pound of butter. I always thought, when we were little like that, I always thought we were rich. We lived in a tenement with an outside toilet.

Una altra de les bandes novetat per tancar aquesta edició del Rehob Blues, Johnny Max Band amb els His and So i aquest Call It of Friends. Nou treball discogràfic, novetat, avui presentant-lo i hem escoltat aquest How the Other Half Life. Un altre dels temes, If Never Meet a Bridge.

Ell és de Glasgow, en Johnny Max, amb aquesta fantàstica banda, i per tancar la presentació, aquest en What's and Go for the Glaze, i també tancant el Rajoy Blues.

punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

0: de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, iCat Party. FM.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.